0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: No, que eso es sida. Sono andata a fare una commissione. Devo dorare più a taldo. La sale è il numero giusto. Da che d'oro volgiamo. Fai dare dopo subito.
3: Hello USA. Have a good time listening to Radio Humboldt.
1: Radio Humboldt Italia. Pallamano per passione.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.